0: Es una primera de publicar que con tu te...
1: Ah, és una primera, és una primera, sé pas en la vida d'altres, pensant que comenci a passar-se tot su, és de treball, és un treball que m'ha quand même demandat a plus près 3 anys, pensant que bon, n'hi ha un sol, n'hi ha un sol poema que era primerament escrit en francès, i que hi traduït o arrengat en occitant com he pogut. Mais totes les altres subvinguts pas a pas, en cerquent, alors des com que jo pensava en en francès per veure què volia dir, mais he assajat de tot escriure el llengua d'oc com ho podia, i s'han trobat conèixer l'ortografo que